0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
3: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
4: Que bé. Quina olor més bona!
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, a Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: La banda sonora de Toy Story Single, la música de Taylor Swift. Ai, sí, ens estem avui el dimecres, dia 16 de setembre de 2026.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I així com et deia, pues hem començat avui el dia. Avui és dimecres, és dia 16 de setembre i aquí estem al De Bon Matí pues, per portar-te diverses coses. Mira, ens posarem al dia en activitats perquè tindrem l'agenda del territori i concretament, a més, tindrem l'agenda d'aquest mes de setembre de Sala B Teatre, que bueno, ens parlaran de tota la cartellera que, de la que podrem gaudir aquestes pròximes setmanes. Tindrem en Nadosa David Bo d'aquí un rato. Més coses, perquè també ens posarem al dia, òbviament, del que passa arreu del territori i ho farem amb l'informatiu amb Andrea Maqueda i, a més, també del que passa arreu del món i de tot arreu amb els titulars en portada. La cançó en català, resultats de sortejos i, com sempre, la millor música des d'ara i fins les 9 i mitja. Tot i que estan a Imaginar Ràdio, això ja és indiscutible. Així que res, mira, són 4 minuts i mig els que passen de les 8. Ara mateix comença el De Bon Matí.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
0: De seguida recordarem el Together Forever de Rick Astley, però abans, jo crec que amb els primers acords ja sabies a qui escoltem, no? Fito i Fitipaldis, antes de que cuente 10.

fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: boig per tu. Una d'aquelles cançons que passen de generació en generació, la música de Sau, Boig per tu.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
6: Avi me la dona per ser molt fort.
7: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
8: Rossend Margalef, la mel de casa.
9: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Dimecres comencem amb La Vanguardia. Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. L'Eurocambra i el comissari de Migracions advoquen per redoblar la seguretat i el Marroc prova d'exculpar-se davant diversos eurodiputats. El Prat inicia preparatius per a l'ampliació amb 1.700 milions. El jutge Llarena rebutja l'amnistia a Puigdemont, tot i el Tribunal de la Justícia Europea. Un oligarca fia Putin va finançar una festa del casament del fill de Trump. D'altra banda, el president dels Estats Units ataca el Suprem per dictar sentència contra ell. El tribunal va bloquejar dilluns els intents de Donald Trump de restringir i controlar el vot per correu a escala federal. I també es parla sobre, el titular diu, els tirotejos creixen un 45%. El descens dels delictes patrimonials a Catalunya i en particular a la ciutat de Barcelona no amaga l'evolució a l'alça d'altres delictes. El primer semestre d'aquest any es van comptabilitzar 68 tirotejos amb foc real, 21 més que durant el mateix període del 2025. Anem ara a la portada del diari Ara. Diu, inquietud europea per l'amenaça russa a l'est. Caces de l'OTAN abaten un altre dron a l'espai aeri de Lituània llançat des de Bielorússia. Les incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida posen en guàrdia a la Unió Europea. Més coses, el govern espanyol aprova una inversió de 191 milions d'euros per ampliació del Prat. La inflació es dispara fins al 4% a Catalunya i se situa en el màxim des de gener de 2023. També cal dir que el diari Ara li ha concedit una entrevista al jugador del Barça, Karim Adeyemi, que entre altres declaracions diu que són imparables, són perillosos i per a ell el Barça és el millor equip del món. Anem ara a les portades més territorials. A Tarragona, el diari Més, el Tribunal Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Puigdemont i Comín després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'altra banda, 11 centres educatius tarragonins entre els considerats com a prioritaris en el pla de climatització del govern. Tarragona inspecciona 500 pisos turístics en un any i en tanca 60 entre abril de 2025 i abril de 2026. El consistori va obrir 93 expedients després de revisar mig miler d'habitatges declarats com a turístics a la part alta, al barri del Port i al Serrallo. Una mort i un ferit crític al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Una acumulació de monòxid de carboni durant unes tasques de manteniment va deixar inconscients a dos operaris. També es parla sobre Santa Tecla. Diu, la crida en Santa Tecla es va homenatjar els portadors dels gegants moros i negritos com a perpetuadors i els teclers d'honor. Anem ara a més portada territorial, en aquest cas de Lleida. Els Mossos es ratifiquen a la portada del Segre. Els Mossos es ratifiquen en el fet que un cap de carreteres va rebre suborns per obres. Diuen que el primer dia de la vista que una empresa influïa sobre ell. Obsequis de 1.200 euros i apats en restaurants cars, segons els agents. I Fiscalia sol·licita 12 anys per a Jordi Benet i 13 per als dos empresaris. D'altra banda, més coses, perquè també es parla sobre l'incendi forestal a Alfarràs, que talla la N-230 i la C-26 i obliga a confinar Andaní. El foc, que es va poder estabilitzar a la nit després de cremar més de 90 hectàrees, va obligar a confinar el nucli d'Andaní i tallar l'N-230, com dèiem, i la C-26. 13 centres de Lleida entre 100 primers que seran climatitzats. I detingut el fisioterapeuta per tocaments a tres dones a Lleida, de 30 anys. Va ser arrestat a Juncosa i havia treballat en diversos centres i a domicili. I acabem amb notícies esportives. A la portada de l'esportiu, el titular diu estimulant. L'Spotify Camp Nou s'imposa a Wembley i serà l'escenari de la final de la Champions masculina el 2029, ja amb 105.000 seients. El Barça torna aquesta nit a l'estadi amb l'al·licient de superar el seu rècord de victòries en una arrencada de competició i jugarà a les 9:30 de la nit contra el Racing. Sobre l'Espanyol, diu, la reacció fa curt. L'Espanyol paga una primera part molt dolenta a Butarque i queda 2-0, que ni el sisè gol de Roberto li permet corregir. Sobre el Girona, la precocitat de Junior, el més jove del Girona, a marcar en l'FP. I acabem parlant de la Lliga Femenina de Bàsquet i Llana, amb ganes d'anar aprenent i millorant a Girona després d'un gran paper en el Mundial. En atletisme, el Mundial Ultimate, amb la incògnita de la seu de 2028, rep més elogis que crítiques.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: notícies, actualitat, bona companyia, companyia, la millor música i la millor música per sentir-se bé.
1: I arribem ja a les 8:30 del matí recordant la música de Fleetwood Mac amb la cançó Dream.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Les 8 i mitja del matí és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Mor el conductor d'un tractor en un accident a Corbera d'Ebre.
3: Els fets van passar ahir dimarts cap a les 5 de la tarda quan un tractor va sortir de la via i va volcar al quilòmetre 6 de la TV7333 a Corbera d'Ebre. Fins al lloc es van desplaçar 4 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers i 5 unitats del SEM, que també van activar el servei de suport psicològic. Les causes de l'accident estan sota la investigació. Segons el Servei Català de Trànsit, amb esta víctima, 95 persones han mort enguany en accidents de trànsit en les carreteres catalanes.
2: L'Ajuntament de l'Aldea denuncia impediments per netejar el barranc dels Pixadors per part de l'ACA.
3: El consistori alerta que la gestió i els retards en la resolució dels ajuts ha limitat de manera important els treballs de neteja que l'Ajuntament havia dut a terme amb normalitat durant els darrers anys. Habitualment, estos treballs s'executaven al juliol, però enguany l'endarriment de les subvencions ha obligat a posposar-los fins a este setembre. Només s'ha pogut actuar en una petita part dels trams que habitualment es netejaven, concretament en les zones del terreny urbanitzable que l'Agència Catalana de l'Aigua va requerir que fossin netejades per part del consistori.
2: I en agenda Dona i Essència Terres de l'Ebre porta un viatge escènic sobre la memòria de dones anònimes este divendres 18 de setembre.
3: L'espectacle, creat i dirigit per l'artista ebrenca Anna Maré, combina música, paraula, moviment i audiovisuals per reflexionar sobre la memòria, la identitat i el territori amb les dones com a eix central. La proposta, que es portarà cap a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita, connecta figures femenines destacades de la música amb el llegat de dones anònimes que han contribuït a construir la història col·lectiva. Amb el blues i les músiques d'arrel com a elements principals, el muntatge planteja un viatge de la ferida al renaixement. Paral·lelament, el projecte també té una dimensió educativa i social i busca posar en valor el talent ebrenc i projectar-lo més enllà del territori.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
0: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Burla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
0: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, sobre temps i temperatures, què ens contes, com ho tindrem?
3: Pues avui dimecres ens despertem amb un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia, la nuvolositat anirà augmentant. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 29, 30 i 32 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Comencem a posar-nos ja jaquetetes a primera hora.
3: Esperem que sí, sí.
2: I ens trobem en no res a les 9.
3: Fins després.
1: Setembre és el mes del tractament per la processionària del vi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del vi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: I escolta bé la música de Air City i ara és el moment de recordar aquesta cançó de Pereza, una cançó de l'any 2005. Es diu Princesa.

0: De bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I pel que fa a les activitats de cara, bueno, pel que queda d'aquesta setmana, anem ara a fer un repàs a l'agenda. Comencem amb demà dijous, dia 17, que hi haurà la 11a sessió de curs Dones, Salut i Educació, Estafes i Delictes Informàtics, Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a la Víctima de les Terres de l'Ebre. Serà a les 6 de la tarda a la sala La Garba, Espai La Rosera, a Deltebre. També hi haurà 900 anys d'Abubakar al Tortosí, 1126-2026, xerrada a la ciutat de Tortosa en temps d'Abubakar al Tortosí, una medina del Xarc a l'Andalus, a càrrec de Joan Negre. Serà a les 7 del vespre a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. També hi haurà a la Ràpita la presentació del llibre Sabors, cuina de les Terres de l'Ebre, de Migdi Subirats, i serà a la biblioteca a les 7 del vespre. De cara al cap de setmana, divendres dia 18, dintre del cicle EB Art i Patrimoni, Fils Nòmades amb Joana Calzamiclia i amb l'acompanyament musical de Nèfor. Serà a les 7 del vespre a l'àrea d'Oliveres Mil·lenàries, al Pou de les Piques, a Godall. També hi haurà tres obres de teatre per a destacar. Per una banda, l'espectacle Fita, por fin descalfa, de Teatre de A Company, a les 8 del vespre a Sala B Teatre d'Amposta. També teatre visual i multimèdia amb la conferència dels ocells de la companyia Insectotròpics a les 10 de la nit a la plaça de l'Absis de Tortosa, i l'obra de teatre Dona i Essència d'Anna Amaré a les 10 de la nit a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita. El dissabte dia 19 de setembre, trobada de colles geganteres de la Ràpita a partir de les 12 del migdia, que començarà amb la plantada dels gegants a la plaça Carles III. A la tarda, a les 6 i mitja, hi haurà la cercavila i a les 8, ballada final al Parc del Garbí. També el mateix dia, de 5 de la tarda a 9 de la nit, mercat d'artesania a l'Ampolla amb tallers familiars, demostracions d'artesania, serà a la plaça Catalunya i zona de vianants. El dissabte també cal dir que és la Diada Castellera a Amposta, 13è aniversari de la colla castellera Xicuelos i Xicueles del Delta, a les 6 de la tarda a la plaça Ramon Berenguer IV d'Amposta. El diumenge dia 20 de setembre, espectacle familiar Banana Flup de la companyia Street Falls, a les 12 del migdia al Parc Municipal de Tortosa. Representació de l'obra de teatre Convivència Impossible a càrrec de Flexus Teatre de Flix, a les 7 del vespre al Teatre La Societat de la Torre de l'Espanyol. Dir també que del 18 al 20 de divendres a diumenge aquesta setmana, 12a edició del Delta Birding Festival, amb més de 100 activitats com conferències, cursos, tallers, concursos, exposicions i presentacions de llibres. Per informació i programa, deltabirdingfestival.com. I acabem amb un apunt de gastronomia, i és que ja estan en marxa i fins a l'11 d'octubre les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre, a Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla i Amposta. Menús i restaurants, cal consultar-se a terresdelebre.travel.
0: Imagina Ràdio, de bon matí. Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. I la millor música per sentir-se bé.
1: Això es diu l'Empordà.

0: La versió en directe de l'Empordà de Sopar de Cabra. Des dels anys 90, són ja les 8:53 minuts, anem a fer una ullada als resultats dels sortejos d'avui, bueno, d'ahir, dimarts, dia 15 de setembre. Comencem amb l'Euromilions, que ahir va haver sorteig i la combinació guanyadora va ser amb el 10, el 16, 18, 22 i 28. Les estrelles, la 6 i la 10. Pel que fa a la 6:49, el 8, el 19, 29, 36, 41 i 49. Complementari 35 i reintegrament el número 6. Els números de la Bonoloto, el 14, 15, 30, 38, 42 i 49. Complementari 44 i reintegrament el 4. I finalment, el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 55.283 i la sèrie, la 22.
1: Imagina Radio, de bon matí.
0: De seguida arribem a les 9 en punt, ho farem amb la música de Desiree, però abans escoltem Dua Lipa, la cançó es diu This Waltz.

0: indeed can be fun.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: I és ja hora punta, són exactament les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Mor el conductor d'un tractor en un accident a Corbera d'Ebre.
6: Els fets van passar ahir dimarts cap a les 5 de la tarda, quan un tractor va sortir de la via i va volcar el quilòmetre 6 de la TV7333 a Corbera d'Ebre. Fins al lloc es van desplaçar 4 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers i 5 unitats de SEM, que també va activar el servei de suport psicològic. Les causes de l'accident estan sota investigació. Segons el Servei Català de Trànsit, amb esta víctima, 95 persones han mort enguany en accidents de trànsit a les carreteres catalanes.
5: L'Ajuntament de l'Aldea denuncia impediments per netejar el barranc dels Pixadors per part de l'ACA.
6: El consistori alerta que la gestió i el retard en la resolució dels ajuts ha limitat de manera important els treballs de neteja que l'Ajuntament havia dut a terme amb normalitat durant els darrers anys. Habitualment, estos treballs s'executaven al juliol, però enguany l'endarriment de les subvencions ha obligat a posposar-los fins a este setembre. Només s'ha pogut actuar en una petita part dels trams que habitualment es netejaven, concretament en les zones de terreny urbanitzable que l'Agència Catalana de l'Aigua va requerir que fossin netejades per part del consistori.
5: I en Agenda Dona i Essència Terres de l'Ebre porta un viatge escènic sobre la memòria de dones anònimes este divendres 18 de setembre.
6: L'espectacle, creat i dirigit per l'artista ebrenca Anna Maré, combina música, paraula, moviment i audiovisuals per reflexionar sobre la memòria, la identitat i el territori amb les dones com a eix central. La proposta, que es portarà cap a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita, connecta figures femenines destacades de la música amb el llegat de dones anònimes que han contribuït a construir la història col·lectiva. Amb el blues i les músiques d'arrel com a elements principals, el muntatge planteja un viatge de la ferida al renaixement. Paral·lelament, el projecte també té una dimensió educativa i social i busca posar en valor el talent ebrenc i projectar-lo més enllà del territori.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
9: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia, la nuvolositat anirà augmentant. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 29, 30 i 32 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies, Andrea, que tingués molt bon dia i fins demà.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta tindràs el bollet informatiu a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
11: Recordes això?
12: Somriu.
11: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
13: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
14: Demana la teva primera visita gratuïta.
13: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
14: O ebreclinicdental.com.
13: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
14: O montsiadental.com.
13: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
14: O azahardental.com.
13: Fes com jo i somriu a la vida.
9: Imagina Ràdio, de bon matí.
15: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: Les 9 i 4 minuts, moment d'escoltar la cançó en català d'avui. És el darrer treball dels Amics de les Arts. Sona així i es diu Encara som aquí.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia, la millor música i la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio, de bon matí.

0: música dels Black Eyed Peas. Són ja les 9 i 12 minuts del matí.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: I com et deia, són les 9 i 12, quasi 13 minuts. I escoltem ara des de principis dels 2000. Recordem la música de Taxi, Quiero un camino.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló, polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.
6: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i els que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
7: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: I tot seguit, David Bo farà un repàs a totes les activitats i a la cartellera que hi ha programada per a les pròximes setmanes a Sala B Teatre d'Amposta. David, bon dia.
2: Pues sí, Imma. Comencem curs a Sala B i ho fem de la millor manera possible. De fet, l'única que sabem, amb molt de teatre. Mira, comencem el 18 de setembre amb La Fita, Por fin descalza. Fita Molina mos obre les portes del seu procés de reassignació de gènere en un monòleg valent, íntim i irreverent que qüestiona etiquetes i posa en dubte allò que donem per fet. Com hem dit, 18 de setembre a les 8 de la tarda a Sala B. Seguim amb una altra reestrena, amb Lorca Life, el 26 de setembre. Julia de los Ríos, creadora de contingut, troba en un baúl que li envia la seva àvia la veu perduda de Lorca. Immediatament, la seva solitud s'omple de personatges ben diversos d'una altra època. Tots ells, però, en una estranya connexió amb el poeta. Això al setembre. A l'octubre, el 3 d'octubre, a les 8, Les meves vides, un monòleg sorprenent, us pixareu de riure, d'Hortènsia Minola. I el dia 10 mos visita la companyia La Bohèmia amb el seu drama contemporani titulat El patio número 3, sobre la Guerra Civil i els seus estralls. Per tant, quatre propostes, setembre, octubre, us sorprendran, us divertiran, us emocionaran, us esperem a Sala B. Com sempre, podeu comprar les entrades a la taquilla el mateix dia, a salabteatre.com o a les oficines del Racó de la Festa, carrer Sènia, número 6 d'Amposta. Moltes gràcies i molt de teatre.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina. Imagina Ràdio.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: I en menys de 4 minuts arribem ja a les 9 i mitja del matí. Posem el punt i final al de Bon Matí avui dimecres i ho fem amb la música de The Weeknd. La cançó es diu Save Your Tears i d'aquesta manera, com et deia, pues nosaltres marxem. Ara a les 9 i mitja tindràs 30 minuts de música sense interrupcions aquí a Imagina Ràdio i tu i jo ens trobem demà a les 8. Et desitjo que passis bon dia. Adéu-siau.

0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. I la millor música per sentir-se bé.
1: Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor el conductor d'un tractor en un accident a Corbera d'Ebre. Els fets van passar ahir dimarts cap a les 5 de la tarda quan un tractor va sortir de la via i va volcar al quilòmetre 6 de la TV7333 a Corbera d'Ebre. Fins al lloc es van desplaçar 4 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers i 5 unitats del SEM, que també van activar el servei de suport psicològic. Les causes de l'accident estan sota investigació. Segons el Servei Català de Trànsit, amb esta víctima, 95 persones han mort enguany en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. L'Ajuntament de l'Aldea denuncia impediments per netejar el barranc dels Pixadors per part de l'ACA. El consistori alerta que la gestió i els retards en la resolució dels ajuts ha limitat de manera important els treballs de neteja que l'Ajuntament havia dut a terme amb normalitat durant els darrers anys. Habitualment, estos treballs s'executaven al juliol, però enguany l'endarriment de les subvencions ha obligat a posposar-los fins a este setembre. Només s'ha pogut actuar en una petita part dels trams que habitualment es netejaven, concretament en les zones de terreny urbanitzable, que l'Agència Catalana de l'Aigua va requerir que fossin netejades per part del consistori. I en agenda, Dona i Essència Terres de l'Ebre porta un viatge escènic sobre la memòria de dones anònimes este divendres 18 de setembre. L'espectacle, creat i dirigit per l'artista ebrenca Anna Maré, combina música, paraula, moviment i audiovisuals per reflexionar sobre la memòria, la identitat i el territori amb les dones com a eix central. La proposta, que es portarà cap a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita, connecta figures femenines destacades de la música amb el llegat de dones anònimes que han contribuït a construir la història col·lectiva. Amb el blues i les músiques d'arrel com a elements principals, el muntatge planteja un viatge de la ferida al renaixement. Paral·lelament, el projecte també té una dimensió educativa i social i busca posar en valor el talent ebrenc i projectar-lo més enllà del territori.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia, la nuvolositat anirà augmentant. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 29, 30 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Hípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Hípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova't i gaudix.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte. Cada batec suma. T'hi esperem.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 ㅅ
1: 손레손레 Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Mor el conductor d'un tractor en un accident a Corbera d'Ebre. Els fets van passar ahir dimarts cap a les 5 de la tarda quan un tractor va sortir de la via i va volcar al quilòmetre 6 de la TV7333 a Corbera d'Ebre. Fins al lloc es van desplaçar 4 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers i 5 unitats del SEM que també van activar el servei de suport psicològic. Les causes de l'accident estan sota investigació. Segons el Servei Català de Trànsit, amb esta víctima, 95 persones han mort enguany en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. L'Ajuntament de l'Aldea denuncia impediments per netejar el barranc dels Pixadors per part de l'ACA. El consistori alerta que la gestió i els retards en la resolució dels ajuts ha limitat de manera important els treballs de neteja que l'Ajuntament havia dut a terme amb normalitat durant els darrers anys. Habitualment, estos treballs s'executaven al juliol, però enguany l'endarriment de les subvencions ha obligat a posposar-los fins a este setembre. Només s'ha pogut actuar en una petita part dels trams que habitualment es netejaven, concretament en les zones de terreny urbanitzable, que l'Agència Catalana de l'Aigua va requerir que fossin netejades per part del consistori. I en agenda, Dona i Essència Terres de l'Ebre porta un viatge escènic sobre la memòria de dones anònimes este divendres 18 de setembre. L'espectacle, creat i dirigit per l'artista ebrenca Anna Maré, combina música, paraula, moviment i audiovisuals per reflexionar sobre la memòria, la identitat i el territori amb les dones com a eix central. La proposta, que es portarà cap a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita, connecta figures femenines destacades de la música amb el llegat de dones anònimes que han contribuït a construir la història col·lectiva. Amb el blues i les músiques d'arrel com a elements principals, el muntatge planteja un viatge de la ferida al renaixement. Paral·lelament, el projecte també té una dimensió educativa i social i busca posar en valor el talent ebrenc i projectar-lo més enllà del territori. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia, la nuvolositat anirà augmentant. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 29, 30 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer. La mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
6: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el Port Pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
5: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou potser amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Eurecat lidera des d'Amposta un projecte europeu que quantificarà els beneficis econòmics de restaurar la natura. La iniciativa, finançada amb 5,4 milions d'euros pel programa Horizon Europa, es coordinarà des del territori per primera vegada. Un dels principals objectius és demostrar, amb dades i arguments sòlids, que invertir en la natura genera un retorn econòmic molt elevat, arribant a multiplicar per 5 o per 10 la inversió inicial, segons estudis ja existents. Al Delta es presenten dos casos d'èxit com Riet Vell o Montnatura. En este marc, ahir dimarts, una quinzena de socis de Compass, procedent de 6 països diferents, es van reunir a Amposta per avançar en el desenvolupament del projecte. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar actualitza l'Ordenança General de Civisme i Convivència Ciutadana. L'objectiu és unificar i actualitzar les normes sobre convivència, residus, animals i ús dels espais públics. La proposta posa especial èmfasi en la gestió de les restes vegetals i el manteniment de la vegetació de les finques privades, sobretot durant els mesos d'estiu. També manté la prohibició d'animals a les platges no habilitades i obliga els propietaris a recollir les deposicions i diluir els orins. Amb això, l'ordenança preveu un règim de sancions de fins a 3.000 euros segons la gravetat, amb la novetat que les multes es podran substituir per treballs en benefici de la comunitat. I en agenda, Rasquera inaugura l'exposició Lo Burgà, retrats d'una vall, este diumenge 20 de setembre. La mostra es podrà visitar fins a l'11 d'octubre al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural de la vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. La inauguració serà este diumenge a les 7 de la tarda i inclourà una copa de benvinguda i la presentació del projecte. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia la nuvolositat anirà augmentant. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Caseres, 29 a Amposta, 30 a Flix i 32 graus a Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Burla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: tu.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer. La mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
3: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i lo bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
6: Imagina

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Eurecat lidera des d'Amposta un projecte europeu que quantificarà els beneficis econòmics de restaurar la natura. La iniciativa, finançada amb 5,4 milions d'euros pel programa Horizon Europa, es coordinarà des del territori per primera vegada. Un dels principals objectius és demostrar, amb dades i arguments sòlids, que invertir en la natura genera un retorn econòmic molt elevat, arribant a multiplicar per 5 o per 10 la inversió inicial, segons estudis ja existents. Al Delta es presenten dos casos d'èxit com Riet Vell o Mont Natura. En este marc, ahir dimarts, una quinzena de socis de Compass, procedent de 6 països diferents, es van reunir a Amposta per avançar en el desenvolupament del projecte. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar actualitza l'Ordenança General de Civisme i Convivència Ciutadana. L'objectiu és unificar i actualitzar les normes sobre convivència, residus, animals i ús dels espais públics. La proposta posa especial èmfasi en la gestió de les restes vegetals i el manteniment de la vegetació de les finques privades, sobretot durant els mesos d'estiu. També manté la prohibició d'animals a les platges no habilitades i obliga els propietaris a recollir les deposicions i diluir els orins. Amb això, l'ordenança preveu un règim de sancions de fins a 3.000 euros segons la gravetat, amb la novetat que les multes es podran substituir per treballs en benefici de la comunitat. I en agenda, Rasquera inaugura l'exposició Lo Burgà, retrats d'una vall, este diumenge 20 de setembre. La mostra es podrà visitar fins a l'11 d'octubre al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural de la vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. La inauguració serà este diumenge a les 7 de la tarda i inclourà una copa de benvinguda i la presentació del projecte.
2: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia la nuvolositat anirà augmentant. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Caseres, 29 a Amposta, 30 a Flix i 32 graus a Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info: www.martinezparis.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Centre d'Art i Cultura de la Diputació de Tarragona, a Tortosa, ha inaugurat Naturaleza d'Alberto Bustos. La mostra, formada per 16 escultures ceràmiques, reflexiona sobre la relació entre la natura i la seva degradació progressiva a causa de l'activitat humana. Les peces, elaborades principalment amb gres i porcelana,

0: plana reprodueixen formes vegetals i minerals mitjançant la geometria i la repetició, inspirant-se en els patrons naturals. L'exposició es podrà visitar fins al 26 de novembre i es completarà amb una masterclass i un workshop amb l'artista. Orígens de la Ràpita ha presentat el cartell de la desena edició amb un repte Guinness per a la Jota Vella. El disseny, creat per Maria Castellà, utilitza la fotografia d'una Jota Vella i representa la capacitat de conservar i recuperar la memòria del poble. Una de les principals novetats serà el repte d'aconseguir el rècord Guinness de més parelles ballant la Jota Vella amb l'objectiu de reunir 500 parelles l'11 d'octubre. El festival tornarà a recrear les arrels de la Ràpita de principis del segle XX amb activitats vinculades a la pesca, els oficis tradicionals, el camp, la mar i la gastronomia. A més, l'organització destaca que la desena edició servirà també per reforçar la identitat local i mantenir vives les tradicions rapitenques. La Fira Lligallos reivindica la memòria del Delta a través dels animals de treball. El poble nou del Delta acollirà del 25 al 27 de setembre la tercera edició de la fira, que va sorgir arran dels diversos elements en comú del Delta amb altres indrets del Mediterrani, com la Camarga. Lligallos, que vol posar en valor el paper dels animals de treball en la transformació i el desenvolupament econòmic i social del Delta, comptarà amb una programació que inclourà una quarantena d'activitats, entre xerrades, maridatges, entrada de bous i cavalls, degustacions, artesania i jocs tradicionals. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat en general i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes han baixat uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Caseres, 29 a Amposta, 30 a Flix i 32 graus a Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Picà i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Picà i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
5: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
6: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Centre d'Art i Cultura de la Diputació de Tarragona, a Tortosa, ha inaugurat Naturaleza d'Alberto Bustos. La mostra, formada per 16 escultures ceràmiques, reflexiona sobre la relació entre la natura i la seva degradació progressiva a causa de l'activitat humana. Les peces, elaborades principalment amb gres i porcelana, reprodueixen formes vegetals i minerals mitjançant la geometria i la repetició, inspirant-se en els patrons naturals. L'exposició es podrà visitar fins al 26 de novembre i es completarà amb una masterclass i un workshop amb l'artista. Orígens de la Ràpita ha presentat el cartell de la desena edició amb un repte Guinness per a la Jota Vella. El disseny, creat per Maria Castellà, utilitza la fotografia d'una Jota Vella i representa la capacitat de

0: conservar i recuperar la memòria del poble. Una de les principals novetats serà el repte d'aconseguir el rècord Guinness de més parelles ballant la Jota Vella amb l'objectiu de reunir 500 parelles l'11 d'octubre. El festival tornarà a recrear les arrels de la Ràpita de principis del segle XX amb activitats vinculades a la pesca, els oficis tradicionals, el camp, la mar i la gastronomia. A més, l'organització destaca que la desena edició servirà també per reforçar la identitat local i mantenir vives les tradicions rapitenques. La Fira Lligallos reivindica la memòria del Delta a través dels animals de treball. El poble nou del Delta acollirà del 25 al 27 de setembre la tercera edició de la fira, que va sorgir arran dels diversos elements en comú del Delta amb altres indrets del Mediterrani, com la Camarga. Lligallos, que vol posar en valor el paper dels animals de treball en la transformació i el desenvolupament econòmic i social del Delta, comptarà amb una programació que inclourà una quarantena d'activitats, entre xerrades, maridatges, entrada de bous i cavalls, degustacions, artesania i jocs tradicionals. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat en general i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes han baixat uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Caseres, 29 a Amposta, 30 a Flix i 32 graus a Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Eurecat lidera des d'Amposta un projecte europeu que quantificarà els beneficis econòmics de restaurar la natura. La iniciativa, finançada amb 5,4 milions d'euros pel programa Horizon Europa, es coordinarà des del territori per primera vegada. Un dels principals objectius és demostrar, amb dades i arguments sòlids, que invertir en la natura genera un retorn econòmic molt elevat, arribant a multiplicar per 5 o per 10 la inversió inicial, segons estudis ja existents. Al Delta es presenten dos casos d'èxit com Riet Vell o Mont Natura. En este marc, ahir dimarts, una quinzena de socis de Compass, procedent de 6 països diferents, es van reunir a Amposta per avançar en el desenvolupament del projecte. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar actualitza l'Ordenança General de Civisme i Convivència Ciutadana. L'objectiu és unificar i actualitzar les normes sobre convivència, residus, animals i ús dels espais públics. La proposta posa especial èmfasi en la gestió de les restes vegetals i el manteniment de la vegetació de les finques privades, sobretot durant els mesos d'estiu. També manté la prohibició d'animals a les platges no habilitades i obliga els propietaris a recollir les deposicions i diluir els orins. Amb això, l'ordenança preveu un règim de sancions de fins a 3.000 euros segons la gravetat, amb la novetat que les multes es podran substituir per treballs en benefici de la comunitat. I en agenda, Rasquera inaugura l'exposició L'Oburgà, retrats d'una vall, este diumenge 20 de setembre. La mostra es podrà visitar fins a l'11 d'octubre al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre.

0: l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural de la vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. La inauguració serà este diumenge a les 7 de la tarda i inclourà una copa de benvinguda i la presentació del projecte. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia la nuvolositat anirà augmentant. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Caseres, 29 a Amposta, 30 a Flix i 32 graus a Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Hípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Hípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1:30 de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Eurecat lidera des d'Amposta un projecte europeu que quantificarà els beneficis econòmics de restaurar la natura. La iniciativa, finançada amb 5,4 milions d'euros pel programa Horizon Europa, es coordinarà des del territori per primera vegada. Un dels principals objectius és demostrar, amb dades i arguments sòlids, que invertir en la natura genera un retorn econòmic molt elevat, arribant a multiplicar per 5 o per 10 la inversió inicial, segons estudis ja existents. Al Delta es presenten dos casos d'èxit com Riet Vell o Mont Natura. En este marc, ahir dimarts, una quinzena de socis de Compass, procedent de 6 països diferents, es van reunir a Amposta per avançar en el desenvolupament del projecte. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar actualitza l'Ordenança General de Civisme i Convivència Ciutadana. L'objectiu és unificar i actualitzar les normes sobre convivència, residus, animals i ús dels espais públics. La proposta posa especial èmfasi en la gestió de les restes vegetals i el manteniment de la vegetació de les finques privades, sobretot durant els mesos d'estiu. També manté la prohibició d'animals a les platges no habilitades i obliga els propietaris a recollir les deposicions i diluir els orins. Amb això, l'ordenança preveu un règim de sancions de fins a 3.000 euros segons la gravetat, amb la novetat que les multes es podran substituir per treballs en benefici de la comunitat. I en agenda, Rasquera inaugura l'exposició L'Oburgà, retrats d'una vall, este diumenge 20 de setembre. La mostra es podrà visitar fins a l'11 d'octubre al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural de la vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. La inauguració serà este diumenge a les 7 de la tarda i inclourà una copa de benvinguda i la presentació del projecte. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avança el dia la nuvolositat anirà augmentant. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Caseres, 20

0: 19 a Amposta, 30 a Flix i 32 graus a Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio. La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10 Tortosa o a mésquearquitectura.com.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
8: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
9: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
10: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Centre d'Art i Cultura de la Diputació de Tarragona, a Tortosa, ha inaugurat Naturaleza d'Alberto Bustos. La mostra, formada per 16 escultures ceràmiques, reflexiona sobre la relació entre la natura i la seva degradació progressiva a causa de l'activitat humana. Les peces, elaborades principalment amb gres i porcelana, reprodueixen formes vegetals i minerals mitjançant la geometria i la repetició, inspirant-se en els patrons naturals. L'exposició es podrà visitar fins al 26 de novembre i es completarà amb una masterclass i un workshop amb l'artista. Orígens de la Ràpita ha presentat el cartell de la desena edició amb un repte Guinness per a la Jota Vella. El disseny, creat per Maria Castellà, utilitza la fotografia d'una Jota Vella i representa la capacitat de conservar i recuperar la memòria del poble. Una de les principals novetats serà el repte d'aconseguir el rècord Guinness de més parelles ballant la Jota Vella, amb l'objectiu de reunir 500 parelles l'11 d'octubre. El festival tornarà a recrear les arrels de la Ràpita de principis del segle XX, amb activitats vinculades a la pesca, els oficis tradicionals, el camp, la mar i la gastronomia. A més, l'organització destaca que la desena edició servirà també per reforçar la identitat local i mantenir vives les tradicions rapitenques. La Fira Lligallos reivindica la memòria del Delta a través dels animals de treball. El poble nou del Delta acollirà del 25 al 27 de setembre la tercera edició de la fira, que va sorgir arran dels diversos elements en comú del Delta amb altres indrets del Mediterrani, com la Camarga. Lligallos, que vol posar en valor el paper dels animals de treball en la transformació i el desenvolupament econòmic i social del Delta, comptarà amb una programació que inclourà una quarantena d'activitats, entre xerrades, maridatges, entrada de bous i cavalls, degustacions, artesania i jocs tradicionals. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, pel matí tindrem un cel ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà minvant fins deixar el cel serè o poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació...

0: podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
2: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Centre d'Art i Cultura de la Diputació de Tarragona, a Tortosa, ha inaugurat Naturaleza d'Alberto Bustos. La mostra, formada per 16 escultures ceràmiques, reflexiona sobre la relació entre la natura i la seva degradació progressiva a causa de l'activitat humana. Les peces, elaborades principalment amb gres i porcelana, reprodueixen formes vegetals i minerals mitjançant la geometria i la repetició, inspirant-se en els patrons naturals. L'exposició es podrà visitar fins al 26 de novembre i es completarà amb una masterclass i un workshop amb l'artista. Orígens de la Ràpita ha presentat el cartell de la desena edició amb un repte Guinness per a la Jota Vella. El disseny, creat per Maria Castellà, utilitza la fotografia d'una Jota Vella i representa la capacitat de conservar i recuperar la memòria del poble. Una de les principals novetats serà el repte d'aconseguir el rècord Guinness de més parelles ballant la Jota Vella, amb l'objectiu de reunir 500 parelles l'11 d'octubre. El festival tornarà a recrear les arrels de la Ràpita de principis del segle XX, amb activitats vinculades a la pesca, els oficis tradicionals, el camp, la mar i la gastronomia. A més, l'organització destaca que la desena edició servirà també per reforçar la identitat local i mantenir vives les tradicions rapitenques. La Fira Lligallos reivindica la memòria del Delta a través dels animals de treball. El poble nou del Delta acollirà del 25 al 27 de setembre la tercera edició de la fira, que va sorgir arran dels diversos elements en comú del Delta amb altres indrets del Mediterrani, com la Camarga. Lligallos, que vol posar en valor el paper dels animals de treball en la transformació i el desenvolupament econòmic i social del Delta, comptarà amb una programació que inclourà una quarantena d'activitats, entre xerrades, maridatges, entrada de bous i cavalls, degustacions, artesania i jocs tradicionals. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, pel matí tindrem un cel ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà minvant fins deixar el cel serè o poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

tu 23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Major i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a major.cat
3: o a les botigues de Big Mad Major de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Major. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
6: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
4: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Més de 2.000 persones passen per la cinquena fira de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. La jornada va acabar amb les existències de menjar i dels productes per als tastos pràcticament exaurides, segons l'organització. La proposta, celebrada a l'Hort de Cruells, va reunir establiments gastronòmics locals, 5 cellers de la DO Terra Alta i, com a novetat, una cerveseria artesana. La programació també va incloure música en directe amb Laura Gary Trio, Walking Bone Swing, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris i Band de Cool, que va tancar la fira. L'alcalde, Ivan García, ha fet una valoració molt positiva de la cinquena edició i que ha contribuït a dinamitzar els bars i restaurants del municipi. Junts per Tortosa situa en 340.000 euros els ajuts d'ocupació i formació no executats a la ciutat. Segons les dades exposades per la regidora Anna Reues, entre aquests expedients hi ha més de 79.000 euros del programa 30+, més de 55.000 de joves en pràctiques i més de 30.000 euros del programa Treball i Formació. El grup municipal també incorpora al seu balanç altres ajuts del SOC, que ja havia fet públics, com els 50.000 euros del programa Treballs als Barris i els 122.000 del programa FOAP. Pel que fa als interessos de demora, la formació els situa en més de 7.000 euros i assenyala que aquesta quantitat podria augmentar perquè encara hi ha expedients pendents de liquidació definitiva. I en agenda, Xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb el Neofest els dies 18 i 19 de setembre. La sisena edició del festival incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres, el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Seremines. Dissabte, la plaça Major concentrarà bona part de les activitats a una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. A més, durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, pel matí tindrem un cel ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà minvant fins a deixar el cel serè o poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models sud d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
3: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
3: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
2: Elaborat amb les varietats Morro de Sevillenca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
3: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer. La mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Més de 2.000 persones passen per la cinquena fira de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. La jornada va acabar amb les existències de menjar i dels productes per als tastos pràcticament exaurides, segons l'organització. La proposta celebrada a l'Hort de Cruells va reunir establiments gastronòmics locals, 5 cellers de la DO Terra Alta i, com a novetat, una cerveseria artesana. La programació també va incloure música en directe amb Laura Gary Trio, Walking Bone Swing, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris i Band de Cool, que va tancar la fira. L'alcalde Ivan García ha fet una valoració molt positiva de la cinquena edició i que ha contribuït a dinamitzar els bars i restaurants del municipi. Junts per Tortosa situa en 340.000 euros els ajuts d'ocupació i formació no executats a la ciutat. Segons les dades exposades per la regidora Anna Reues, entre aquests expedients hi ha més de 79.000 euros del programa 30+, més de 55.000 de joves en pràctiques i més de 30.000 euros del programa Treball i Formació. El grup municipal també incorpora al seu balanç altres ajuts del SOC, que ja havia fet públics, com els 50.000 euros del programa Treballs als Barris i els 122.000 del programa FOAP. Pel que fa als interessos de demora, la formació els situa en més de 7.000 euros i assenyala que aquesta quantitat podria augmentar perquè encara hi ha expedients pendents de liquidació definitiva. I en agenda, Xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb el Neofest els dies 18 i 19 de setembre. La sisena edició del festival incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres, el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Seremines. Dissabte, la plaça Major concentrarà bona part de les activitats amb una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. A més, durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, pel matí tindrem un cel ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà minvant fins a deixar el cel serè o poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: organització. La proposta, celebrada a l'Hort de Cruells, va reunir establiments gastronòmics locals, 5 cellers de la DO Terra Alta i, com a novetat, una cerveseria artesana. La programació també va incloure música en directe amb Laura Gary Trio, Walking Bone Swing, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris i Band de Cool, que va tancar la fira. L'alcalde, Ivan García, ha fet una valoració molt positiva de la 5a edició i que ha contribuït a dinamitzar els bars i restaurants del municipi. Junts per Tortosa situa en 340.000 euros els ajuts d'ocupació i formació no executats a la ciutat. Segons les dades exposades per la regidora Anna Reues, entre aquests expedients hi ha més de 79.000 euros del programa 30+, més de 55.000 de joves en pràctiques i més de 30.000 euros del programa Treball i Formació. El grup municipal també incorpora al seu balanç altres ajuts del SOC, que ja havia fet públics, com els 50.000 euros del programa Treballs als Barris i els 122.000 del programa FOAP. Pel que fa als interessos de demora, la formació els situa en més de 7.000 euros i assenyala que aquesta quantitat podria augmentar perquè encara hi ha expedients pendents de liquidació definitiva. I en agenda, Xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb el Neofest els dies 18 i 19 de setembre. La 6a edició del festival incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres, el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort, de la dissenyadora Lareta, i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Seremines. Dissabte, la plaça Major concentrarà bona part de les activitats a una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. A més, durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, pel matí tindrem un cel ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà minvant fins a deixar el cel serè o poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.